0: Energía Vinaroz. ¿Pagas demasiado en tu factura de luz o gas? Trae tu factura y revisamos contigo opciones para que pagues menos, con atención personalizada y sin complicaciones. Ven a vernos en la calle Pilar 25, en Vinaroz, dentro de Informática Vinaroz. Confianza y buen servicio.
1: Hola, buen día. Hoy estoy con Mercedes García, concejala de Turismo y Educación a Vinaroz. Primer que res, moltes gràcies per vindre.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I jo volia fer una mica de balanç, parlar primer de l'educació. Quin ha sigut el balanç del curs?
2: Bé, des de l'EPA, bueno, com sabeu, és formació no reglada, però la veritat que el balanç ha sigut molt positiu. Enguany hem arribat a tenir 2.999 alumnes. La veritat que estem molt contents. Ara mateix ja s'estan pràcticament acabant tots els cursos. De fet, ara el dia 29 tindrem el que és l'EPA Fest, que és un festival on és una mostra de tot el que són a nivell de gent que ha après algun tipus de ball o algun instrument, i ja et dic, a les 6:30 a la Carpa de l'Atlàntic, i és una mostra de tot el que s'ha fet allà al del curs. I veure també en aquest festival és veure la família que se crea, perquè moltes vegades l'EPA, el que jo sempre dic, que té un paper molt social, ¿vale? I la veritat que també al mateix temps també fomentem, a part d'aquesta part social, el tema de l'esport, que un dia bueno, fa molt vam estar aquí i també vam comentar la importància que té en la part de la salut mental, la part de la salut física, la salut mental, tot el que són activitats. Llavors veurem des de sevillanes, swing, ball en línia, guitarra, batucada, uh-huh. I se fa la Carpa de l'Atlàntic, ja us dic, esteu tots convidats perquè és un dia molt bonic. I després el dia 4 de juny i fins al dia 14 estarà a l'auditori la mostra dels treballs, on està tot el que és la part manual, el que és fotografia, el que és restauració, el que és ganxet. I la veritat que també és un repte, perquè molta de la gent que n'hi ha mai en la vida havia practicat aquest tipus de tasques, va, per dir-ho d'alguna manera, o realitzat aquest tipus de tallers, i se senten molt orgullosos de veure que la seva feina, pues això, no? S'exposa en l'auditori municipal. Ja et dic, el dia 4 a les 7 de la tarda a l'auditori s'inaugurarà, i ja et dic, normalment és una exposició que té molt d'èxit perquè la gent està molt orgullosa del seu treball i convida els seus famílies i amics a que vagin a visitar-ho.
1: Pues sí, pues sí. I quins han sigut els principals objectius aconseguits durant aquest curs escolar?
2: Pues la veritat que, mira, s'ha aconseguit que gent que mai havia practicat esport practiqui esport. Per exemple, tot el tema d'espanyol per a estrangers també se consolida com una manera de benvingudes, nouvinguts, uh-huh. Val? Perquè, claro, de repente troben que estan en un altre país, en una altra llengua, i és una mica, no, pues, aquesta integració, i el que te dia. I ara s'estan realitzant també els tallers que són de conversa, i la veritat que també és algo que genera, per això, una sinergia en gent nativa que parla un idioma, en gent que vol aprendre'l. I la veritat que estem molt contents, ja te dic, i en els cursos de conversa ja se tancarà, i ja en setembre s'iniciarà un nou curs, que quan ja tinc que tancar totes les propostes ja vindré, perquè la idea és que alguns cursos que tenen molta demanda s'amplien. Val, però això ja té que haver coordinació, part pressupostària, ja t'he dit que això ja serà per a setembre de 2026, que ja correspon al curs 26-27.
1: Han hi hagut canvis referents al curs 2024-25?
2: Substancialment no. Sí que és veritat que se van incorporant grups, i el que t'he dit, sobretot el que tenim en compte és gent que potser de dir que hi hagi demanda, sí. Vale? Pues incrementar el que és el nombre de, saps? De cursos, però clar, això moltes vegades que passa que va vinculat a una licitació. Entonces vull dir, encara que tu vulguis, de dir, a mi està vinculat per 3-4 anys, i fins que no passa aquest període no pots tornar a modificar-ho, però yeah. Sí que dins de lo que tenim sí que intentem, pues, això, no? Veure el que té més demanda i ampliar-ho. Uh-huh. I la veritat que el balanç molt positiu, ja t'he dit, i l'AIPA, de fet, tots els anys tenim queixes de gent que, claro, però és que els places són limitades.
1: Yeah.
2: De, jo no puc entrar, jo no sé què, saps? Però la veritat que la gent molt contenta, i sí que intentem això, no? De que se vagi renovant i tindre en compte, pues, això, que s'atenguen les necessitats de la gent, perquè a mi no estem una població molt activa, uh-huh. De ballar, de cantar, de manualitats, de voler relacionar-se. Després també voldria donar les gràcies a lo que és a l'associació d'alumnes, que també al llarg de tot el curs organitza moltíssimes activitats, a Anna, que allí és un pilar fonamental dins de l'EPA, i enguany també adelantar-te que és el 25 aniversari de les bolilleres, que això se celebrarà el 22 de setembre també a la Carpa de l'Atlàntic, això més endavant ja quan ja estigui la programació, però la veritat que ja són 25 anys, o sigui, i això va de la mà també de l'EPA, perquè està que enguany, bueno, enguany dels últims anys, la professora ja es va jubilar, i la veritat que no n'hi ha relevo generacional, però el que és la el grup de bolilleres, no, de puntaires, elles ho mantenen ahir, jo també estic molt agraïdes perquè això és algo que és que no se pot perdre.
1: Has mencionat que es fan programes dins dels cursos. Quin sí. tipus de programes se realitzen ahir a l'EPA?
2: O sea, els programes, o sigui, és dins de la licitació, sí. programes me referia als cursos.
1: Sí, sí, sí.
2: Val? I dins d'això sí que tenim el que és el grup d'exalumnes, vale? Uh-huh. que ells sí que en paral·lel, ja t'hi dic, organitzen, per exemple, xerrades, ara no fa molt bé una de sexualitat, vull dir, i sempre intenten, pues això, estar al dia de tot el que hi ha, saps? I entenent també pues, una mica a lo que són les necessitats que tenen el seu alumnat o el seu públic.
1: Uh-huh. I, bueno, la participació de l'alumnat, entenc que és...
2: Sí. Fantàstic.
1: Maravillosa, no?
2: De fet, el dia, ja t'he dit, el dia 29, després de lo que és el festival, ells se n'aniran de sopar, però a les 11 i mitja s'ajuntaran tots al centre de la tercera edat, on faran com una festeta. Mm. Vull dir, això vol dir la bona sincronització que n'hi ha en els cursos. De fet, jo sé que estos dies els diferents cursos que ja han anat acabant fan sopars, vull dir que al final molts d'ells se converteixen, pues, això, no? En amics i en companys, i al final pues, això és també el que, que es pretén en aquest tipus d'activitats.
1: I és la primera vegada que se fa l'EPA Fest?
2: No, ja fa molts anys que se fa.
1: I cada edició...
2: Sí, se supera l'anterior, perquè, claro, cada vegada tenim més alumnat,
1: sí.
2: però la veritat que és un èxit, perquè hi s'impliquen alumnes que fan de presentadors, uh-huh. la veritat que és una activitat molt xula, de fet, moltes vegades són els fills que van a veure els pares, uh-huh. saps? Entonces, està molt xulo, perquè el normal és que els pares anem a veure els fills, saps? Sí, I ja sí. t'hi dic, tant swing, sevillanes, zumba... I la veritat que està molt divertit, és un dia molt, molt divertit.
1: I per part també dels viralocencs, entenc que també van a vore ells i a, sí. i a no, crear família, sí. pinya, població, municipi.
2: Sí, la veritat és que sí, i molt contents perquè, ja t'hi dic, cada vegada, i de fet, aquest festival pot arribar a durar 2 hores i alguna cosa, perquè, claro, són la representació de tot el que se fa allà al del curs.
1: Sí, sí, sí. Pues jo per la meva part, no sé si vols mencionar alguna coseta més de l'EPA, però per la meva part ja estaria.
2: Jo convido a tot el món a seguir participant. La veritat que estem molt contents pel feedback que tenim en la gent que va a l'EPA i nosaltres per la nostra part pues, continuar pues, en, o sigui, mantenint el que és l'oferta formativa.
1: Pues moltíssimes gràcies per vindre i per estar així.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Vale, perfecte, voy a cortar perquè si no, luego para editarlo...
2: I ara faràs la de la misericòrdia?
1: Ai, se m'ha liat. Pues sí, lo mezclo. Hablo un poco de la misericòrdia.
2: Vols que fem com si no haguessis acabat?
1: Vale.
2: Ja està. I ara canviem la misericòrdia i les jornades de llangostí. I tu dius, tu també, tal. Ara tenim pròximament... Ja està.
1: Vale. Que és el 31
2: de maig.
1: Vale. I bueno, canviant de tema, el 31 de març es celebra així la Festa de la Misericòrdia.
2: Sí.
1: És una de les celebracions, jo crec, més importants també del poble. Què representa per als vinarosencs?
2: Pues la veritat que, claro, la Misericòrdia és la nostra patrona. Tenim a Sant Sebastià i tenim a la Misericòrdia, com sabeu, Sant Sebastià és el 20 de gener i la Misericòrdia no té un dia fixe. I enguany, per exemple, se celebra el que és el dia 31 de maig. Com sabeu, a partir del dilluns, dia 25, ja es posaran a la venda el que són els tíquets. Seran 1.500 tíquets que se corresponen en 3.000 racions, perquè en el tàper, en l'euro, són 2 racions i la veritat que, vamos, normalment s'esgoten tots els tíquets. I bueno, te faig una mica el Perfecte. Resum de lo que serà. El dia 31 de maig, com ja he dit, diumenge, a les 7 del matí, sortirà la rogativa cap a l'ermita. En arribar se realitzarà el que és la missa de peregrins. A les 11, com ja és tradició, contarem amb la presència de les camaraes on realitzaran els balls tradicionals. A les 12 es realitzarà la missa major i a continuació se realitza, que això la veritat que és molt bonic, que és la bendició del terme, que se surt a BNI, no, una mica no surt, és jo és, la bendició de tot el terme de Vinaròs al voltant de lo que és la iglesia, no, de l'ermita, lo que és la part de fora de l'ermita, i ja per la tarda a les 7 serà la missa i a continuació la processó que contem també en els xiquets de la comunió i en les dames d'este any 2025. O sigui, ja, i les dames ja és un dels últims actes que realitzen, i per ell és la veritat que la misericòrdia per les dames sempre és un acte molt emotiu, perquè vamos, sol ser l'últim dia que ja es vestigen en el traje regional.
1: I bueno, és una societat que cada vegada pues, és més diversa, i com es treballa per a que una festa tradicional encara pues, este arribant a les noves generacions?
2: Pues la veritat que són festes, el que dius tu, no? Que estan molt consolidades, jo crec que passen de pares a fills, i la gent ho té interioritzat, que tenim dos patrons, la Sant Sebastià, i està la Misericòrdia, i la veritat que este dia, sempre que el temps, normalment sol fem honor al dia de la Misericòrdia, si el temps acompanya l'ermita, sol està plena, n'hi ha molta gent que a Sant Sebastià no s'anem a pujar a peu pel fred, però a la Misericòrdia sí que pugen, i la veritat que és una festa, sí que és veritat que Sant Sebastià, al ser festa local, sol coincidir, menys els anys que cauen cada setmana, entre setmana, i pues, al ser festa escolar puja més gent i tal, però la veritat que la Misericòrdia també és una festa que està consolidada a Vinaròs i la gent té molt clar que nostres patrons són els dos. Sí, sí.
1: I quin paper tenen les camarades en la conservació d'aquestes tradicions?
2: Pues jo penso que és fonamental. És fonamental perquè el que és les camarades representen eixa part de tradició, eixes danses que antigament se ballaven a Vinaròs vinculats en eixe, entre cometes, món rural, no? La part rural que tenim a Vinaròs, i penso pues, això, que és una manera de perpetuar la tradició. De fet, quan sentes ballar la Camarà allí a la plaça, la veritat que és molt emotiu i molt bonico, i veure els vestits en el traje típic de les Camarades és molt bonico, i de fet hi ha molta gent que puja també per veure només les Camarades, vull dir, saps, són tradicions que se consoliden, igual per exemple a Corpus que surten els nanos, o sigui, hi ha moltíssima gent que surt, saps, a veure la processó de Corpus per veure la paresta també tradicional, i jo penso que és molt bonico que se mantinguin les tradicions a pesar del temps, i moltes vegades pues, cada un tindrà les seues creences o la seva manera de veure la vida, però la gent, o sigui, hi ha un denominador comú que estem tots d'acord en mantindre les tradicions a Vinaròs.
1: Pues moltíssimes gràcies per... Ah, perdona, volies parlar també de les jornades del llangostí, que són ja, que queda res.
2: Sí, exacte, les jornades del llangostí van a començar ara el dia 18 de maig i estaran hasta fins al dia 21 de juny, i la veritat que vos convidem també a participar. Us vaig anomenar els restaurants que participen, que són el restaurant Rafaelo Cristalero, restaurant Nou Parada, La Puerta Azul, La Carabassa, El Bergantín, La Isla, El Nou Gastrobar, Nadiu i l'Hotel Teruel. La veritat que vos convido a tots a veure el que és els diferents menús, com veureu la versatilitat que el té el llangostí és fantàstica. Per nosaltres totes les jornades són importants, per supost, però el llangostí és realment la que mos identifica, perquè normalment quan anem a totes les fires i a totes les promocions, el llangostí és com si éssim l'element diferenciador, no? Llangostins de Vinaròs, no? I entonces nosaltres ahir posem tota la carn en el assador, que ja pròximament vindré per presentar-vos, que enguany tenim una novetat, que és el gastro llangostí, que se celebrarà el dia 6 i 7 de juny, que ja vindré un altre dia a explicar-te tot més àmpliament en què consistirà, que pensem que serà algo molt novedós, molt diferenciador. Esperem que sigui el primer de molts, i penso que també mos ajudarà a posicionar-nos i seguint el camí que estem d'aconseguir que Vinaròs sigui un destí gastronòmic.
1: Pues ara sí, moltíssimes gràcies per vindre.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I ja mos parlaràs del gastro llangostí.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Hola, bon dia. Avui estic en Eduardo Arín, de l'Associació Valenciana d'Agricultura, a Basaja. Primer que res, moltes gràcies per vindre una setmana més, així.
3: Moltes gràcies per invitar-me totes les setmanes.
1: I volíem parlar una mica dels cursos, de les formacions que ofereix actualment l'associació.
3: Sí, nosaltres anem portant a cap, és de les nostres faenes, és la formació del sector primari, del sector agrari, en els diversos formularis que tenim. Mira, esta setmana hem acabat a Cabanes, aunque era telemàtic, però havia que fer un dia presencial, el de transport i benestar animal, que és un curs necessari per transportar animals, tant siga per ganaders com per portar animals per la carretera, no? I són estos carnets que són necessaris, i en seguida vam omplir-lo. De fet, vam ficar completo quasi 10 dies antes. I després vam tindre molta gent que se va van veure el cartell publicat per WhatsApp o per les redes socials, se van preocupar perquè les fa falta, i és un curs que tindrem que tornar a repetir-los perquè hi ha molta demanda d'estos carnets. També han fet esta setmana de bàsic, un curs fitosanitari necessari per poder avui en dia trobar un lloc de feina en el món, diríem, de jardineria o inclús per treballar al camp. És bàsic tindre el carnet bàsic per poder treballar. I després, per gent que necessita comprar productes fitosanitaris per als jardins o per lo que siga, necessita este carnet per poder comprar els productes que necessitarà per criar les plantes. Ho han fet al Toro, imagina't, a la punta, si nosaltres així per fer-nos una idea, pues el Toro està a la banda de Zorita, de la Balma. Allí han tingut també molta gent, perquè pues, avui en dia és necessari, per tindre un hortet, per tindre esta vida en verde que diem, ens fa falta tindre este carnet per poder comprar els productes que tu vols i poder fer tu mateix els tractaments, perquè si no estàs fent una il·legalitat. I pròximament anem a fer una a Benicarló de bàsic, perquè també hi ha molta demanda. S'ha publicat esta setmana, ho he passat per esta zona del Baix Maestrat i se farà a la cooperativa Beniort, i allí estarem pues, 5 dies, que és el que dure, són 20 hores, que són els que dure este curs, i pues, serà des del dia 8, que és dilluns, el 9 de maig, el 10 dimecres i l'11 dijous, totes les tardes, de 3 a 8, i el dilluns se fa l'examen. I pràcticament se fa una mica una refrescamenta dels dies anteriors, i se fa un examen que normalment se sol aprovar perquè les preguntes són per tota la gent, no? I de fet pensem que en estos moments molta gent emigrant que necessite treballar necessite este carnet, i a vegades pues, ja que explicar-lo bé, s'explica tot d'una forma que ho pugui entendre tothom. I bueno, pues, també tenim molt, jo crec que farem també completo, omplirem, perquè és necessari tindre estos carnets. I, en fi, anirem fent altres cursillos més avant. Ara ja mos ve el d'estiu, són èpoques ja que només se poden fer alguna xarra, que alguna xarra de poda. Estem ahí, jo estic treballant en fer... Perquè la poda és molt important, la poda. Avui en dia no hi ha podadors. I és molt important que la gent que no sap i no trobi a ningú que puga ell saber com se pot veure una olivera, un aguacate, un taronger, o sigui, podar els frutals, i segurament el dia que se faiga este cursillo, que és un dia de teoria i un dia de pràctica, hi haurà gent, perquè avui en dia molta gent planta molts frutals i després no sap podar-los, i tallar rames, tots sabem tots, però fer una poda de formació i una poda de regeneració pues té la seua tècnica. I bueno, i en això pues, és el que en la part està, diríem, formativa de ABA, que és una de les feines, una de les rames que fem, i pues, és de les que més contacte tens amb la gent. Després la gent també després ho conte a on va, i parlen els amics, els almorzars, que són tan típics, i bueno, i és una forma d'adaptar-nos una mica a aquest territori de la província de Castelló que estem ara començant.
1: Claro, parles del carnet bàsic, que suposo que és lo bàsic per a poder saber algo d'agricultura, però quina és una altra formació que recomanaries per a algú que volem començar l'agricultura, per exemple?
3: Home, això que nosaltres fem són cursillos una miqueta, diríem, per necessitats. Vale? Si un xic jove se vol dedicar a l'agricultura i vol estudiar, ahir n'hi ha mòduls en Benicarló, en el centre integrat de Benicarló van aconseguir fer-ne que vindria a ser un FP1, no? Pues tens que passar a l'FP2, que és el segon, i després pràcticament tens que anar a col·legis de formació que a la província de Castelló està a Villarreal, però bueno, a Amposta, que està al costat, també hi ha un, i ahir et pots entrar en el que seria el capatàs, inclús en les bones notes és com si fos una entra a los que ho han agradat enginyeria, per diríem per batxillerat, no? Per batxillerat, i després pues entres a una carrera. Si tu per esta banda dels mòduls pots entrar també i acabar sent un enginyer agrònomo d'una forma, diríem, a principi més sense passar per el que seria el batxillerat, que són molt durs, després sí. Que tindre una nota molt alta, l'enginyeria no són notes baixes, i vull dir que pots agarrar aquesta línia que és, per lo menos, pots seguir-la i pots entrar. I avui en dia, l'enginyeria, un enginyer agrònomo, està molt sol·licitat, molt. Els que... I de fet, els que jo coneixo tenen ofertes enseguida d'altres puestos, ¿vale? A vegades se formen, en AVA, per exemple, hi ha gent que treballa en la finca d'experimental de Sinyent, que hi ha a València, entren, estan un anyet o dos i enseguida mos lleven de les mans. Perquè és que falten ingenieros. En aquest moment hi ha moltes... jo ho estic veient, per exemple, en els veterinaris. No n'hi ha de veterinaris.
1: Yeah.
3: No n'hi ha veterinaris. És una carrera molt complicada, sí, és una carrera com de metge, però és que avui en dia en tota la ganaderia demanda, no n'hi ha, no en surten, no, no sé per què, és una carrera que també no té canvi generacional, com passa en moltes coses. I jo, pues, en poguéssim arribar, animaria la gent jove que no sap molt bé que li agrada, pues, bueno, el món de la els veterinaris, el que ha passat és que molts s'han anat a lo que són els veterinaris d'animals de companyia. I clar, ahí estan, avui en dia hi ha tants animals de companyia, s'han ficat tantes normes, tantes revisions, tantes coses que antes no estaven, que ara te'n vas a un veterinari i tens que demanar quasi cita prèvia.
1: No, sí, sí.
3: Tens que demanar cita prèvia perquè no se te curis que anar allí perquè tens una cola
1: enorme. Interminable.
3: I avui en dia pues, un té un gat, l'altre té un gos, té de tot, animals. I què passa? Que s'ha quedat, el, diríem, el sector ganader d'extensiu, que no n'hi ha, i els que n'hi ha van buscats. I d'un lloc passen a l'altre perquè l'altre pues, li fa falta i li paga més. I al final, la veritat que és un ofici en el que se pot guanyar la vida molt bé. Igual que si des d'ingenieria agrònoma, avui en dia totes les explotacions agrícoles necessiten tindre un tècnic. És necessari perquè te firme els abonats, els tractaments fitosanitaris. Antes no feia el mateix llaurador. Ara, té que haver una persona contratada per l'empresa perquè te firme com un metge la recepta pel tractament que tens que fer-li allí. I tu fas el que ell te diu. Així s'ha anat professionalitzant tot molt. Venim de que cada un feia el que volia i ara fem el que ens diuen, el que ens diuen els altres. I nosaltres som una espècie de cadena en què ens ho fa els tarongers, ara està el cochinilla, o està el cotonet, o està el trip este que està el sarcotrip. I necessites la recepta per després apuntar al quadern de cultiu per poder fer aquest tractament i no estar en una legalitat.
1: I així com han canviat els veterinaris amb els ganaders, com ha canviat també la forma de fer agricultura en plan d'anys atrás?
3: Pues esta és una pregunta extensiva perquè com ha canviat, i més jo que ja tinc una edat, pues la veritat que ha canviat, s'ha professionalitzat molt. Antes era un ofici una mica de disfrutar una mica de la llibertat, de fer, perquè tot estava més o menys venut, era molt més fàcil. I ara pues, els mercats, les línies de distribució són les que manen i tu tens que adaptar-te. Antes era pues, botiguetes, mercadillos, també se feia menys i tot tenia una venda, estava en els mercats centrals de Barcelona, de Madrid, de València, inclús Castelló tenia un mercat d'abastos que se dia, en el qual pues, tenies les bajoques, els encisams, les carxofetes que feies, ho tenies tot més o menys venut, se vivia bé, tenies un ofici lliure, com és l'agricultura, que tu disfrutaves d'una faena que de fet no t'havia ni anat de vacacions, perquè realment en disfrutaves era en la teva finca, i inclús els dies que era festa te molestaven perquè volies estar, tenies feina per fer. I ara no, ara la cosa pues igual que la gent del camp viu millor, també disfruta una mica de la vida, no està exclusivament treballant. Sí que els mercats s'han distribuït d'una forma en el que tens que anar ahir. O sigui, avui en dia tens que pràcticament tot, però en tots els sectors, perquè per exemple ara mateixa avui és, crec que és la festa del cordero dels musulmans, no? I estos que fan, maten un corder, és la seva religió i és la seva, el seu sacrifici que porta les seves idees. I el corder, que a Castelló sempre hi ha hagut pastors i encara en queden, i I avui en dia pues, el corderet va bé de preu, de fet, pràcticament els que compren els corders són els musulmans, tant els que viuen a Espanya com els que viuen fora, i de corders no n'hi ha, per això el preu és molt alt. Jo crec que el corder ha pujat el doble del preu que tenia. O sea, avui en dia ese pastor, pues, si tens 1.000 ovelles, tens 1.000 corderets, pues fas uns diners, que sí que porta molta faena i té una dedicació que molta gent li costa estar tots els dies, perquè els animals no se poden abandonar.
1: Claro.
3: Això és com el que té un gos. És tot el dia mirar si té menjar, donar-li l'aigua, tal-lo a passejar. És així, és una obligació que tens en ell. Però el mercat en la taronja, pues ara mateix, i a més estem en continu evolucionant. Així se fien un tipus de cítrics que se fan vells, perquè normalment l'edat d'un cítric de qualitat són 20 anys. Claro, antes, pues mira, 25, 30.
1: Yeah.
3: I fien més minutetes, pues bé, no passa res. Treballa menys, pues bueno, ja, en fi, és el que tinc. No vaig a... Ara, en aquest moment, totes aquestes produccions que són ja fora de lo que seria l'edat útil, diríem, rentable, o canvies o vas a pèrdues, que és el que està passant en moltes finques, que els pares s'han fet grans, el fill té que heredar i canviar. I això és una inversió a 4 anys, per almenys, a poder començar a recuperar algo. I molts fan, buf! I d'ahí ve una mica l'abandono, perquè molts pues, ja tenen la feina que tenen, no tenen temps per l'altra, damunt l'altra lo mires i te porta un gasto, una inversió, i no saps molt bé, i fas... En fi, i ahí va tenint cada any més finques abandonades. I tot és perquè tot està canviant, les varietats que tens que demanen els lineals grans de Mercadones i Carrefours i totes les empreses, diríem, importants de comercialització de fruita i verdura, volen una qualitat cada vegada més bona. Ells volen tindre el millor, cada un. I t'adaptes a ells, o pràcticament te quedes fora de la... te quedes a la cola, i a la cola normalment pues, hi ha més misèria que anar davant. Detrás, pues, ja veus que la teva mandarina o taronja ja se'n va a mercadillos, que ahir hi ha molta competència de productes de menys qualitat, el preu és molt més baix, i acabes veient anys que, per lo que siga, hi ha hagut molta producció que no te surten els números ni de collir-la. Preferixo deixar-la a l'arbre, que tampoc la pots deixar, perquè altres que tiren terra, perquè la fruta a l'arbre no va bé. I són els canvis que a millor és necessari.
1: Yeah.
3: És necessari, perquè els nostres abuelos, a la meva època dels anys 80, i ara que estem a l'any 2026, 50 anys, i això anirà canviant. Això anirà canviant. I s'anirà adaptant, i bueno, i... Una vegada va dir un home gran, diu, arribarem un dia, els llevadors anar en una bata blanca. I jo dic, una bata blanca, però si el blanc pel llevador és el més brut que hi ha.
1: Yeah.
3: I diu, pues... tot és que veuré, i dic, pues igual ho veig, perquè tal com va la cosa, pues a millor acabarem sent tan professionals, que tot és qüestió d'organitzar-te, de com tot en la vida, buscar, si al final cap, tot està inventat, O sigui, tu el que faràs serà copiar, intenta copiar bé, i no copiar malament, però perquè inventar, la veritat que inventar és molt arriesgat, inventar en este moment de la vida.
1: I, per exemple, quines són les noves tecnologies que s'han implantat a l'agricultura?
3: Mira, jo, una que m'ha vingut al cap al dir meu, m'ha vingut així, pap. Jo, de jovenet, ens ho fatàvem en manguera. Jo era que estirava la manguera, així també se van fer estos braços. I mon pare portava la pistola i anàvem banyant els fesolars, anàvem banyant les tomaqueres, tot. Ara hi ha drons. N'hi ha que enviat. D'un dron que damunt analitza l'explotació i te diu on està la plaga i te veu en patix i veu perquè té com unes, no sé, coses sensors, modernes, sensors o algo,
1: sí,
3: que analitzen la planta tal com passen. I te diu, bueno, allà hi ha una zona de pugó, allà hi ha una zona d'aranya, allà... I va el dron i després pues, hi ha un altre dron, suposo, que serà el que portarà el líquid, i en un ratet te fa els focos i no fa falta tirar a tot. A vegades controlant els focos, pues ja controles una mica. I si vas a la lucha biològica, que és ficar animalets que es vagin menjant als ruïns, per això també castigue menys, perquè a vegades hi ha productes que sense voler se carreguen una mica els que se mengen als ruïns, per dir-ho, no? Això ha sigut un flash que m'ha vingut de cop, però la veritat que tot ha canviat, han canviat els tractors, han canviat la forma de carregar, antes se carregava caixes, tota una i ara va tot en palets, van en fred, avui en dia tot no se trenca la cadena de fred, avui en dia tot el gènere que fiquen una càmera, allí està gelat, passa directament al trailer que ja ve gelat, i això arriba fresc des de que entre fins que surt. Això antes, imagina els camions anant a Barcelona, que sempre allò s'acalentava.
1: Ja, mareta Déu. I, per exemple, quins són els majors problemes que afronta avui la Comunitat Valenciana a la zona d'agricultura?
3: El canvi generacional, sobretot, és el que més afecta. I després ens trobarem en que València és una comunitat d'explotacions menudes. Les noves explotacions agrícoles que hi ha a Espanya són explotacions grans. Andalusia, Castilla-La Mancha... nosaltres ens han quedat en les primeres, no? Com si fossin les més antigues, que són... I ara és molt típic parlar de fanicaetes, que són... Realment això és molt xicotinho per ser viable. Així hi ha que ser finques grans per poder tindre una recolecta el més mecanitzat possible. Això passa mateix en el raïm. Avui en dia les finques de raïm són enormes, hi va una màquina i en una nit, perquè se cull de nit perquè està més fresquet, fa la faena de no sé quanta gent, dos quilos que cull, amb un cul, dos quilos cull el raïm solt, l'altre encara té que passar les persones en les tisores. El cost d'un a l'altre és infinito, és una cosa que quanta gent me tinc que gastar per fer les paus en una màquina d'aquestes. Sí que és veritat que val diners la màquina, però bueno, és que al final, com tu sempre se diu, la tecnologia se paga soles. El que t'evites per un lloc vas pagant ahí i quan ja la tens, tot el demés ja te surt. I moltes d'aquestes màquines van a treballar a altres, per la qual cobren aquestes hores. La mecanització és més o menys una cosa que hi ha que intentar mecanitzar-se. Per mecanitzar-se, tens que tindre finques que se puguin mecanitzar, perquè si són xicotins no pots fer res.
1: Yeah.
3: I tot això és un canvi que la Comunitat Valenciana té un reto molt important, perquè tenim els mecanismes, estan... Però la situació, diríem, patrimonial de moltes zones de la Comunitat Valenciana són molt complicades ara de gestionar. I és un problema que tindrà... El que podrà arreglar-lo, el que se podrà fer una finca, diríem, extensiva, va fer, jo què sé, perquè la Comunitat Valenciana, el tema... Per exemple, una de les que millor funciona, llàstima, perquè li està entrant molta competència de fora, és l'arròs. La Comunitat Valenciana té la Bufera. I és una de les més grans d'Espanya. Quasi, crec que té hasta més, diríem, hectàrees que el Delta, que el tenim també al costat, el Delta. Però és que en aquest moment a Espanya hi ha un munt de deltes, perquè està inclús l'Ebro, té un delta d'arròs, també té Sevilla, o sigui, d'arròs n'hi ha, avui dia se fa per tots els puestos. Però això és mecanitzat. Ahí se fa gran, s'omple d'aigua i després allí van les màquines, lo cullen, lo planten. És una cosa que funciona. El cítric funciona en puestos que està molt, molt, molt extensiu. L'horta, lo mateix. L'horta, a Benicarló, per exemple, que ara estem així, parlem de lo nostre,
1: sí.
3: és un puesto en el que les finques s'han fet molt grans. Van quedant-se menys llevadors, però la gent jove que està venint detrás té maquinària i pot portar molta més terra. No té res que veure. El que està fent ara la gent jove a Benicarló, o els pares que encara estan, a lo que van veure nosaltres dels nostres pares, yeah. Que era més o menys el que ara estem veient en València. Vinaròs, Sant Rafel, estos pobles, les finques són grans, per lo qual jo li veig més por venir a esta zona nord de Castelló, esta zona nostra, que no a la zona de la Plana i València, perquè són coses molt, molt xicotetes.
1: I, per exemple, quines ajudes o quines subvencions teniu a l'associació a dia d'avui?
3: Ara estem en el moment de... Bueno, durant l'any l'administració va tenir subvencions. Vale? I en aquest moment ens toca la subvenció més important. Portarem 3 anys esperant-la. I, bueno, hi ha d'arribar el moment. Està, crec que falten 15 dies perquè surti ja en el BOE i ja començarem a explicar, si venim a aquesta zona també ho farem, a explicar qui se pot acollir a aquestes ajudes. Bueno, recordarem a tots els que l'han feta i a els que no com se té que demanar aquestes ajudes. Aquestes ajudes són molt importants, entre, se diuen, plans de modernització i de millora de l'explotació. Entre inclús comprar tarongers, si un vol plantar aguacates, o sigui, entre la valla, entre el macén, entre el tractor, entre, pràcticament, quan ves la llista de lo que entre, aparatos de solar, bombes, sistemes de rec, no hi ha res que no, exceptuant lo que són les plantes d'un any, un encisam que dure 4 mesos, una coliflor que dure, aquestes cosetes que duren menys d'un any no entren, una carxofa no entra.
1: Claro.
3: Però tot el que dure més d'un any, que és un arbre, això també entra. En els animals passa igual, pague entre tot el que té una explotació, valles, els collars, estos de ara que porten perquè no se fugin els animals, en fi, també tractors per escampar i treure el fem de la granja, tot entre, menys els animals. Els animals, cada un se fique els que pot fer-se. Però tot, aquestes ajudes pues, són molt importants. Segur a la zona que estàs, pues, tenen un percentatge més alt, perquè realment el percentatge està de 40 al 75% diríem, de descompte del, del producte, de benefici. Si una cosa va, si tens el màxim, són 75. Si és el mínim, doncs el 40%. Però, no obstant, és una ajuda que molts, com se pot adaptar des de 18 fins als 65 anys, pot entrar tothom, pues és qüestió de cada un vestir el sant a cada un del que ell vol demanar, quins punts té, però, bueno, ahí estem nosaltres els d'ABA per assessorar-los, per dir-los el que poden fer, per on poden tirar, i ajudar-los a que puguin aconseguir aquesta ajuda, que serà l'ajuda que es intentarà fins a l'any 30 o 31. No vindrà el nou pla de millora, que vindrà en la nova PAC, que vindrà el 29, per la qual aquestes ajudes venen molt en 4 anys i se fan en 2 vegades. Cada 2 anys, més o menys, surt una. I, però passa que avui en dia 2 anys passen 3, perquè entre que surten, s'aproven i n'hi ha resolució i te diuen adelante, són 3. Però, bueno, són els que més o menys te diuen hasta esta fecha que podàs tornar demanant la teva modernització de la teva empresa perquè pugues ser viable. I jo sempre dic el mateix, nosaltres no podem repercutir la pujada del gasoil. Ara sí, ara reclamem, o sigui, ABA ha reclamat que s'ajudi des de la Generalitat o des d'Europa o d'on siga, la pujada dels abonos, la pujada dels gasoils, que fan que lleven molta rentabilitat a la teva empresa. Això se demana, però això té un recorrido. Després, a millor, hi haurà una manifestació, uns altres sindicats, però, bueno, per demanar que no siga. Però el que sí que és veritat que cada l'única manera de poder repercutir una miqueta el que no pot repercutir en el preu, que és la pujada del gasoil i la pujada dels aguanos, són en aquestes ajudes. Les ajudes, mirau, perquè és una de les fórmules de que tot el que t'invertiràs no te podràs tindre després un remanent per altres coses que també són necessàries. Però bueno, que sàpiga tot el món que nosaltres estem, ara quan sortiran, que anirem fent xarres per tota la policia de Castelló, pues que estarem ahí per explicar-los bé i ajudar-los en el que faiga falta.
1: Parlaves abans de que un dels problemes actuals que té l'agricultura és el canvi generacional, però jo te voldria preguntar també una mica per el canvi climàtic, que entenc que també està sent algo bastant dur per a l'agricultura.
3: El canvi climàtic és... és que més o menys tenim la problemàtica és que les plantes no acaben d'estar adaptades. Nosaltres, si fa calor, més calor o menys calor, pues, també ens xafem més o menys, però més o menys ens afecta, però a les plantes les desorienta. I ens està passant molt en les floracions. Claro, unes floracions en el que l'arbre, si no està centrat, pues, comença a esporgar. I ara mateixa, enguany, que anava molt a lluny, ha sigut una primavera, diríem, jo diria que normal, bé, ha plogut, fresqueta, pues, la gent que fa cereal, pues, més o menys bé. Ja està parlant els de la trufa, que han fet tots els nius estos que és per collir, per buscar les trufes, anava a dir collir-les, per buscar les trufes d'ací dos anys, bé, perquè s'ha plogut per Villafranca, per Morella, per el Catí, per tots aquests pobles. Però a mi el més me preocupa és ací baix, perquè els aguacats, els tarongers, els melons, ara mateix a la sandia, que de repente ve esta calor que ha vingut de cop, pues la planta pegue com un estiró i a vegades tire a, com té aulla perquè estan regats a mà i se reguen, tire a fer-se gran, tire a fer-se un melona enorme, i això a vegades va en depriment del cuajat. I si no, te cuaje bé, pues si està el meló xuple, però si no xuple, la planta se'n va enfullar.
1: Claro.
3: I melons, pocs. Que és el que pareix que enguany, que la campanya de la pataca, que està ara en aquest moment començant a collir-se, pues que no acabe de sortir pataca perquè no va quedar. En algun moment, que enguany va ploure molt a d'hivern, i les pataques se solen plantar a finals de desembre i el mes de gener. És cert que també al febrer se van fent. Aquestes fetges plovia molt, estava el terreno no acabava de secar-se. Clar, la pataca necessita una terra molt fina, molt fina, per respirar i no quedar-se enxarcar. I tocar la terra és molt malament, perquè si toca la terra, se queda la terra com granillosa, com a per massar. I clar, al final hi ha que plantar les pataques. A mi que sembrar les pataques, no havia altra, i se van sembrar en una terra millor, no la millor, i possiblement d'aquelles coses que van passar en aquella època fa que pues no han cuajat tantes pataques. El preu, de moment, hi ha molta competència mundial, perquè això ja és una cosa, no és perquè hi hagi així, perquè segurament totes les pataques que ens mengem als supermercats, a les cadenes, no són espanyoles, segurament seran franceses o seran italianes o seran d'Egipto o que en siga, d'on vinga el contenedor que van pels barcos, pues, el preu no és alt. Les noves que sempre diem, les pataques noves, sempre alçava el preu, però com estan les altres, costa, els lineals són els que hi ha, i no comença bé. I, clar, poques pataques, i el preu no massa bé, no augure una campanya, diríem, agradable. Però el qual m'anem, com estic parlant una mica d'horta, m'anem resant a que la sandia vaiga bé.
1: Perquè
3: si, no. Si la sandia no va bé, ja perdem 2-0.
1: Ja
3: tenim que remuntar en tota la... Vull dir que, bueno, en fi, això és un partit de futbol que no s'acaba mai. Quan guanyes, després resulta que te fan dos gols i després tornes a guanyar. Però és la vida en general de lo que és l'horta. I el City sí que és perquè és la campanya única. Si no queda, ja tens la campanya feta. Si queda, bueno, pues almenys quilos n'hi haurà. Pues mirarem uns preus, resem que vagin bé. Però el canvi climàtic sí que afecta, jo veig, per el que estic veient, als frutals i a l'horta, una miqueta en el quallat i la vinya, perquè no acaba de fer unes temperatures. Jo penso que el canvi climàtic no és que fa més calor, sinó que les coses les extreme. Hi ha com igual que les tronades són més extremades, antes pedregava, vale, una pedrega, tot ho hem vist de xicotet, però és que a vegades pedregue dos o tres vegades el mateix any. Això no és tan normal, però mira, ha vingut una temporada, hem passat a la plana baixa, va pedregar tres vegades, va agarrar tots els tarongers de nules, hasta Sagunt, tots els aguacates, i va fer mal de veritat allí, perquè en tres ja me diràs, en una ja fa mal, tres. I això sí, són coses puntuals, calors de cop, després igual te diu el temps, la setmana que bajaran les temperatures, que s'ha descolgado, apu, ja ve fred, en dos dies ja ara ja tinc que tapar-me. Aquestes cosetes són les que jo veig que està el món una mica com a marejat, que mareja a que nosaltres produïm. Així no és.
1: I ja com a última pregunta, que m'ho pots contar dels productes que tenim així de quilòmetre zero?
3: Ai, l'altre dia en els formatges, vam estar parlant així en el Catí, o l'oli de David, mare de Déu. Tenim el millor, tenim el millor, i t'hi diré una cosa, i ho sabem.
1: Sí.
3: Ho sabem tots. Home. Això també ho dia jo a vegades en els mariners, que no represento els mariners, jo, però bueno, Som poble de costa i mengem peix, tota la vida mengem peix. Tenim el millor peix. El nostre peix de Vinaròs, Benicarló, Peníscola és el millor peix que hi ha, i ho sabem tots que és el millor, i sobretot ho saben les nostres mares, ja ho saben. Ja sabien fer els suquets, sabien, pues, en Castelló tenim el millor oli, tenim la millor carn, tenim la millor horta, les millors, les taronges, per exemple, són les més buscades. O sea, prefereixen els comerços, que saben, no són tontos, prefereixen la mandarina nulera d'aquí que no de Nules, per exemple. Van primer aquelles, doncs pues agarren aquelles. Aquella sort que tenen és que són mantes. Però per el clima, per la terra... Per... La carxofa, per exemple, nostra, és Déu, i a mi m'han fet mil vegades la pregunta. Quina diferència té la carxofa de Benicarló a les altres? Doncs pues, que aguante 3 dies més al lineal de venda. I això per què és? A, perquè una carxofa murcia, que és preciosa quan la culles, està més bonica que la nostra, diria jo, i el dia ja està molla de dalt, i la nostra està dura. Pues serà per la terra, serà per l'auia que s'agarra de les venes de baix de la terra, serà pel clima...
1: Un conjunt de coses, no? Al final.
3: Però la carxofa nostra se venia a Barcelona antes que cap, perquè era la que aguantava el botiguer un dia o dos més. Que això és panell, era molt important. I això passava en les faves, que era un altre producte que se feia molt. Les nostres faves aguantaven 2 dies més a la botiga, i les faves de Múrcia, que eren molt boniques, se ficaven mustis de seguida. I aquestes estan boniques i aquestes estan mustis ja. Per què? Pues és el nostre clima. Tenim molta sort de viure en aquesta zona.
1: Sí, sí.
3: Tu que més o menys has vingut de fora, és un puesto...
1: Jo vamos a encantar.
3: A més tenim... Ja no parlant d'agricultura, parlant d'altres coses, tenim a València no res i a Barcelona també. No, sí. Què volem més? I tenim un turisme que parla de Peníscola.
1: Exacte.
3: I parla de Sant Carlos i parla de lo que tenim per ací.
1: Sí, sí. Pues moltíssimes gràcies, Eduardo, per vindre una setmana més ací a la SER. Moltes gràcies.
3: Pues jo encantat de que m'hagis entrevistat, i espero que no sigui l'última vegada.
1: Home, no.

0: Molt bona vesprada a tots i a totes. Avui dimarts 26 de març del 2026 anem a apropar-vos totes les notícies de la comarca així a la ràdio i arrenquem amb la clau provincial on Compromís denuncia que el Consell deixa fora Castelló de les noves inversions educatives mentre Barrachina evita reclamar actuacions pendents. Anem a escoltar a David Guardiola.
1: Que la Conselleria d'Educació aprove en mig de les negociacions de la vaga una delegació d'infraestructures educatives sense incloure ni un sol euro a les comarques de Castelló, on hi ha projectes educatius paralitzats pel PP, com ara Elies Ramoncín de Benicarló, demostra el nul interès de la Conselleria Ortí per les comarques de Castelló. Però és més, el silenci de Barrachina davant este ningunès del Consell a les comarques de Castelló constata la manca de voluntat del PP i de la Diputació per reivindicar allò que correspon a la ciutadania de les nostres comarques.
0: Com d'altra banda, també el PSPB-PSOE retrata la soledat de Barrachina després de que la FEMP dice fora del seu posicionament oficial la reclamació del suposat deute del govern amb els ajuntaments. Anem a escoltar a Samuel Faromir.
2: Aire va reunir la comissió de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la comissió en la qual estan representats les províncies, les diputacions, els cabildos, i la senyora Barrachina ha trasladat a l'opinió pública que va presentar ahir la seva exigència al govern d'Espanya per a reclamar aquest famós deute que segons el Partit Popular té amb la província de Castelló. Però la realitat és molt diferent. La realitat és que en el propi comunicat de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a res diu que se degue per part del govern d'Espanya diners a les províncies d'aquest país. Per a res compre el relat del Partit Popular de que el govern d'Espanya deu diners als municipis. Simplement parle de que hi hauria d'haver un nou sistema de finançament local per a que els ajuntaments puguem millorar els nostres serveis i més tenint en compte que cada vegada és veritat que els ajuntaments tenen més competències. Un debat que sempre he dit que tal volta podríem inclús arribar a un acord, però que el que no podem és reclamar un deute que s'ha inventat la senyora Barrachina i el senyor Aguilella en aquesta província i que a dia d'avui ja sabem que ni siquiera els seus companys presidents d'altres diputacions li han comprat aquesta mentira per tal de fer, pues, en aquest cas, d'una mentira, no? una bandera política, conforme sí que està fent així en aquesta província la presidenta Marta Barrachina.
0: I d'altra banda, Vox per Benicarló ha esclatat amb l'Ajuntament de Benicarló i ha denunciat que la notícia publicada avui per el diari Mediterrani confirma punt per punt les advertències realitzades per Vox a l'octubre del 2024. Anem a escoltar el regidor Ulpiano Mayoral.
3: Desde Vox Benicarló lo dijimos alto y claro desde hace meses. Las rebajas de la tasa de basura eran un engaño y los objetivos que vendían el PP y Benicarlum eran imposibles de asumir. Hoy se confirma la estafa política. No habrá ninguna reducción y los vecinos volverán a pagar más. Han utilizado el reciclaje como una excusa para meter otro sablazo fiscal a las familias y los pequeños negocios de Benicarló. Mientras prometían descuentos ficticios y preparaban el basurazo de Sánchez y callaban para no molestar ni a Bruselas ni a sus partidos. Partido Popular y Benicarlum engañaron a los benicarlandos y ahora los ciudadanos son quienes pagan las consecuencias de su sumisión y su nefasta gestión.
4: En Autotrack Vinaroz llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaroz.com. Autotrack Vinaroz, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.
5: Si dispone de casa, adosados o chalets para venta en las costas norte o sur de Vinaroz, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-196225 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.

0: que hemos dicho hace un ratito que teníamos una noticia relacionada con el humor, con todo por la radio, que nos iba a hacer mucha ilusión. Sí, sí, sí. Pues 3 minutos os podéis esperar,
1: venga,
0: ¿sí, no?
1: Hombre,
0: venga, va.
1: 5.
2: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.